Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.
1: Dos, tres, cinco. 5 minutos pa' amanecer y sigo escondido entre las dudas y las mitades que me han elegido para que pueda seguir volando entre mis recuerdos. Volar sin alas, volar sin aire, volar, morir.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Notícies.
1: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

La noche me confunde.

La noche me confunde. Get ready, baby.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ahora, dale al play, dale al play.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Te'n recordes, capgros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètica acudit ahir a la Boqueria.

a gust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si li ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho, ¿y tú?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Aquest és el primer programa del mes de juliol. Dia 4 de juliol i a la vegada serà el darrer, perquè és el darrer programa que fem en la vostra participació perquè posem un punt de vacances. Tornem després de la fira de setembre, com cada any és habitual. Però jo no vos deixaré, jo tindré programes cada setmana i confio que m'escolteu en manca una estona al llarg dels dematins. Prepararé programes monogràfics, prepararé molta música, diferents coses que espero que vos entretenguin. Però no adelantem aconteixements. Avui, 4 de juliol, que se celebra el 4 de juliol. Bueno, als Estats Units se celebra el dia de la independència que va tenir lloc en la firma d'aquesta independència l'any 1776. Aquí no, aquí celebrarem aquest programa de música en vacacions. Bon, anem a la playa, perquè nosaltres hem triat les platges com a lloc de descans. No sé si amb una bona visió meva, perquè estan molt saturades, però d'això trata aquest programa del dia d'avui. Gràcies a tot per participar, gràcies a tot per escoltar. Aquí comença Dissabtes a la Ràdio. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Benvinguts.

I com és habitual, vos faig un petit pròleg de lo que serà aquest programa en el dia d'avui. Tenim moltes cançons, 39, i només heu repetit en 3 d'elles. Tenim dues cançons que seran versionades, una en dues vegades i l'altra en 3. Això vos ho indicaré més endavant. I són Vacaciones de Verano i Cuando Calienta el Sol.

I d'ahir començant tot d'una, aquest programa d'avui, del dissabtes a la ràdio, com us durà ses plages, com us durà a prendre el sol, tot i que em fa i molt fort totes aquestes setmanes, això sí, amb protecció, a gaudir d'aquest estiu i de ses vacances. Mon anem a Sabadell, allà viu en Javier Valenzuela. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? En Javier ens ha el programa en el dia d'avui amb una gran veu espanyola, la de la cantant Marta Sánchez, ex-solista d'Olé Olé, en la qual va estar del 86 al 90 i havia debutat aquest any. És cantant, compositora i guitarrista, fa pop, dance, pop rock o ritme amb blues. El tema cansat aquest espai en el dia d'avui no podria ser més indicat, va sortir en el 95, Arena i Sol.

Morning en cap a ciutat, allà viu en Pep. Pep, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres aquesta setmana també. En Pep mos ha demanat tres cançons estrangeres, per cert, ingleses en aquest cas, o cantades en anglès, més ben dit, perquè ara l'artista primer que l'hem elegit no és nascut a Anglaterra, sinó que va néixer a Casablanca, al Marroc, és d'origen argelià i va ser bastant popular amb un tema que es deia Do You Love Me a primers anys 70, concretament en el 72 i 73. Aquesta cançó, com us demana en Pep, la cara ve d'aquest senzill que va sortir aquí a Espanya, precisament, es titula In the Summer Holidays, en les vacances d'estiu. Ell és un cantant poc conegut, Sharif Dian, que mos va deixar, per cert, en el 2019 a l'edat de 71 anys.

Holidays, vacances, és un espectacular tema de la banda alemanya Scorpions, com us ha demanat Nandi. Com estàs, Andy? Bon dia, gràcies per estar amb nosaltres. La banda alemanya de hard rock i heavy, formats a Hannover l'any 1965. Aquesta cançó va sortir originalment l'any 1979, és un tema acústic, principalment va sortir en el 79, però només dels Estats Units. Després va sortir més tard en noves mescles i regravacions. Hi ha molt de crítics que la consideren una de les millors cançons de la banda Scorpions, perquè ells mateixos fins i tot dubtaven de que el públic rebés bé un tema que dura per cert 6 minuts i pico, més acústic que mai. Anem al seu tema que mos ha demanat Nandi. Canta Klaus Main, que és el músic compositor que a més va fer aquest tema Holiday que escoltam.

Ell viu a Serenyà, se li diu en Miquel Campaner. Molt bon dia, Miquel, com estàs? En Miquel mos ha dit tres cançons i aquesta primera és una cançó poc coneguda, però que mos duu a recordar a una formació entranyable de Mallorca de la dècada dels 60 i primers 70. Sedent Grupo 15, eren de Manacor i han tingut al llarg del temps, han estat 10 anys, amb actiu Bernat Morell, Martí Gomila, Pep Ros, Ramiro Fifo, Pep Nadal o Toni García. Salutacions a tots, bons amics nostres, en aquests dos darrers especialment. El grup 15, o Grupo 15, que amenitzaven les verbenes de tota Mallorca, varen venir tant moltes vegades, varen gravar l'any 1969 un tema que és la cançó que mos ha demanat en Miquel d'aquest programa d'avui de festes d'estiu, de sa calor o de platges. Otro verano, que escoltant tot d'una. Gràcies, Miquel.

Mos seguim quedant en la dècada dels 60 i després de grup 15 anem una miqueta més enrere per escoltar una gran cantant de la música francesa com era Marie Laforet, de nom real Maitena Marie Brigitte Domenac, nascuda l'any 39 i mos va deixar a l'edat avançada de 80 anys a Suïssa en el 2019. Va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que escoltarem, que és la cançó que mos ha demanat, que no ho he dit, Antoni Taverner, que viu a Ciutat. Bon dia, Toni, com estàs? En Toni ha arribat només a dues cançons, en aquest cas aquesta de Marie Laforet, que la mos ha dita en castellà, i jo espero que la vulgui escoltar en castellà, que de fet la va gravar també així. Mos trobam l'any 1965, Marie Laforet, La Plaja, La Playa.

Moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació, com sempre. Una Maciel que ha estat d'actualitat, per cert, aquesta setmana, on està declarada filla predilecta de Gijón d'Astúries. I cap a Astúries mon anam ara, perquè en Juan Carlos Rico, que és un gran fan de na Maciel, sempre que pot demana temes d'aquesta cantant, extraordinària artista, que ja sabeu també la meva predilecció per ella, na Maciel farà un tema que va gravar en el 68 com a cara B del senzill Deja la flor. El títol, amb aquest cant no sabem si mos encalentaria massa, Sol de medianoche, que va composar la pròpia Maciel, acompanyada d'en Pablo Herrero i en José Luis Armenteros, aquests mítics compositors que han fet tant d'èxit per molt d'artistes i que venien de relàmpagos en els seus començos.

La següent cançó que escoltarem se titula El fin del verano, i no, la que van de començar, per cert, i ja molta gent que està bastant farta d'aquest estiu, l'han començat, però aquest és el títol de la cançó que hem d'escoltar ara, que mos farà una formació espanyola que se diuen Danza Invisible. Es van retirar fa 2 anyets, havien debutat en el 81 i van estar fins al 24, eren originaris de Torremolinos. El seu cantant era en Javier Ojeda, que també era el compositor. Danza Invisible estan aquí amb un tema que van gravar l'any 1987, amb un àlbum en directe, per cert, i que mos ha demanat com a primera de les seves 3 cançons a Miguel Ángel Ayer des de Ciutat, que aquesta setmana també estan altres. Bon dia, Miguel Ángel. Moltes gràcies.

Saludem Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Bon dia. Moltes gràcies per tornar a estar aquí una setmana més. En Fernando també ha arribat a tres cançons d'aquesta temàtica d'avui, que és molt senzilla i molt oberta. M'anirem amb en José Luis Cantero Rada com a primer artista nascut a Madrid, cantant, compositor i actor, apodat El Fari, popularíssim artista que mos va deixar jove, 69 anys, en el 2007. Va estar actiu del 67 fins al 2007. L'apodaven El Farina de Ventas, feia coble, flamenc o rumba. Tema que mos ha demanat en Fernando és del 91, amb aquest títol, Verano, Verano. Ell és El Fari.

Arriba el torn de saludar a na Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, què tal? I na Margalida també ha arribat sense problema amb tres cançons. Aquesta primera mos torna a dur a la música mallorquina més actual. Si abans han tingut a grup 15 o grupo 15, ara tindrem novament en Antònia Font, que els ha posat molt dit novament perquè sona molt en aquest programa. Aquesta formació d'en Pau de Bon cantant. Antònia Font, per cert, hi ha rumors que diuen l'origen d'aquest nom tan peculiar, però ells sempre han dit que aquest nom la dediquen a una amiga seva d'aquest nom que estudiava amb ells a la universitat i que els va ajudar moltíssim en els seus començos. I el nom ve d'ella, per fer-li un petit homenatge. Van estar actius del 97-2013, se van retirar 8 anys, però ara tornen a estar presents des del 2021. La cançó que ha demanat na Margalida és des del 2001, de l'àlbum, exitós àlbum a Rússia, amb aquest títol, i és ben vera, Fa calor, Antònia Font.

0: La coneixeu perfectament perquè cada setmana està amb nosaltres, és la Magdalena Gili. Bon dia, Magdalena, benvinguda. Com estàs?
1: Hola, Miquel, bon dia. Com estàs? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio, i ara te diré les cançons. Vacaciones de verano, per Fórmula Quinta. La playa, per l'oreja de Van Gogh. I Cuando calienta el sol, per hermanos Rigual. Bueno, fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. I també vos vull desitjar que passeu un bon estiu. I si no hi ha res de nou, mos tornarem a veure en setembre. Tenga molt bones vacacions. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena. Que passis tu també un molt bon estiu, unes bones vacances al llarg d'aquest mes de juliol i del mes d'agost. Ens tornem a trobar, efectivament, per setembre. Gràcies. Bueno, doncs començarem, on anem a la playa, on anem a la playa. Aquesta és una altra vegada aquest títol, que no és la mateixa cançó de la que hem escoltat fa una estona de Marie Laforet, sinó que és la cançó de l'Oreja de Van Gogh, que ens acaba de demanar na Magdalena. És el segon àlbum que va gravar l'Oreja de Van Gogh a l'any 2000, aquesta formació de Sant Sebastià, que tenia na Maya Montero, que la torna a tenir després d'aquest intercanvi de cantant amb Leire Martínez. D'aquest àlbum se van extreure tres cançons que van ser número 1 a Espanya: Cuídate, París o aquesta, La Playa. Curiosament, La Playa va ser número 1 el mes d'abril durant dues setmanes, ja des 2001. Concretament va ser número 1 del 21 al 28 d'abril, primera setmana, i del 28 d'abril al 5 de maig, la segona. Anem amb aquest tema, gran tema de l'Oreja de Van Gogh, d'aquest àlbum, exitós àlbum, que no sé si he dit el nom, va sortir en el 2000, El viaje de Copperpot.

I avui una recomanació a nit a les 9:30, ja en sa fresqueta, per anar a aquest concert que oferirà la formació Reg Dogs, aquesta formació de rock que el cantant és un dels nostres participants a sa ràdio. De tant en tant que en Andreu mos ho recoman, és davant del teatre, a sa terrassa del teatre, taquilla inversa, una hora i pico de concert, bona música, Reg Dogs, a nit, 9:30, a sa terrassa del teatre, avui, dissabte 4 de juliol.

Arriba el torn de saludar a Ana Maria Mestre. Com estàs, Maria? Bon dia. Gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Ana Maria mos demana la música que fa aquest cantant de Corea del Sur que li diuen Lee Seung Gi. Nascut a Seul, té 39 anys i va debutar des del 2004. És cantant, actor, presentador de televisió. Fa K-pop, balada o rhythm and blues, toca un parell d'instruments. El tema va sortir en el 2023, se titula Our Vacation, Ses nostres vacacions, i canta acompanyat de Yo Yeon Seok, Kyun Jun, Je Seok, etc. Pertany a la banda sonora d'una pel·lícula que se titula Bro and Mabel, més o menys, del 2003.

En Bernat Ditó viva a Palma i també estan nosaltres aquesta setmana. Bon dia, Bernat, i moltes gràcies. En Bernat mos ha dit també tres cançons de l'estiu, de les plages, de la calor. En aquest cas, escolten en la primera, parla de la calor, però a un lloc molt especial i d'una manera molt especial també. Ara ho veureu. Gabinete Caligari, aquest grup de rock espanyol que va estar dins aquesta anomenada moguda madrilenya, que va tenir una carrera extraordinària, eren boníssims, del 81 fins al 99, Jaime Urrutia, Fernando Ferni, Eduardo Edi Calvo, exmembres Nulice Montero, ja desaparegut Esteban Kirchfeld o Tito Duarte, percussió. El tema és una de les seves cançons més populars, va sortir en el 86, Al calor de l'amor, en un bar que va ser número 1 a Espanya, aquest 86, concretament una setmana a partir del 26 d'abril. Gabinete Caligari.

saludem ara en Jaume Ginart. Com estàs, Jaume? Que aquesta setmana està en nosaltres. Moltes gràcies. En Jaume només mos ha dit una cançó, aquesta, que mos torna a dur a Música de Mallorca, amb un grup que va tenir grans èxits en la dècada del 90 especialment, però que ara tornen a estar actuant. Eren en Biel Mesquida, Lázaro Méndez i en Luis Arboledas. Ara tu només queden aquests dos darrers i se diuen Ocifar, aquesta formació que va treure un àlbum en el 94 que se deia Dalí Sabes, on hi trobava aquesta cançó, tot una paròdia, on anem de vacances, on aquí mateix on estem a Mallorca, vacaciones, en vez a Mallorca, el son Ocifar.

Saludem ara Anna Maria Luisa Fernández. Buenos días, Maria Luisa, com estàs? Que també estan nosaltres aquesta setmana en tres cançons. Primera d'elles que posarem una de les dues que tenim en doble versió en el dia d'avui, aquesta famosíssima Cuando calienta el sol, versió de Luis Miguel, en Luis Miguel Gallego Basteri, nascut a San Juan de Puerto Rico, la poden el sol de Mèxic, té la nacionalitat mexicana dels Estats Units i espanyola, son pare, és espanyol. En Luis Miguel va gravar aquesta clàssica cançó quan era encara molt jovenet. Estem en el 88 i és una versió del tema que després hem d'escoltar en versió, òbviament, original dels Hermanos Rigual.

0: L'Edib en Belgian Art és una altra de les participants de Viva Veu de cada setmana per aquest programa. Bon dia, Bel, què tal? Benvinguda.
1: Bueno, bon dia a tots els joients. És veritat que ha estat molt fàcil, però tan fàcil és que no m'ha llogut. Però vamos, venga, tinc. Fue una noche de verano, de Javaloyas. Aquesta la toca a sobre. Fue una noche de verano. Llavors, posa arena blanca, mar azul de Robina i Albano. No és que ho sigui molt el meu, això, però no em surt ningú més. Llavors, Sonny de Boniem. Vale. I feliç, bon estiu a tothom. I ja està, te sentirem el programa fora una altra vegada de fer feina. Crec que m'agradarà igual, perquè tenen bona música i tot. Tal, vinga, que vagi bé l'estiu. El fa fortet. Tindrem coloreta. Tal, adéu a tothom.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis tu també un gran estiu, aquests dos mesos de juliol i d'agost. Hem anotat les teves tres cançons, però t'he de corregir una cosa, aquesta noche de verano no eren els Javaloyas, sinó que eren els Los Cinco del Este, és a dir, un altre grup mallorquí que avui també escoltarem. Però ara no, començarem amb aquest altre grup que venien d'Alemanya, que se diuen Boniem, aquest grup de música disco, de funk i de reggae que va tenir molt d'èxit, especialment a la dècada dels 70 i primers 80. El tema és una cançó que va sortir en el 76, però és una versió d'un estàndard del soul jazz que va composar en Bobby Hepp a l'any 63, ni menys ni manco, i que ha estat versionada moltíssimes vegades per molt d'artistes. Boniem varen fer aquesta versió que va ser un èxit mundial en el 76, Boniem, la pròpia i particular versió d'aquest tema, Sunny.

0: I l'altre participant de Viva Veu, com cada setmana, també és na Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, què tal? Com va? Com estàs?
1: Bona tarda, Miquel, com anem? Una colorada, va. És horrorós. No s'ho conto d'això. Bé, te vull saludar a tu en primer lloc i a tots els que saludo cada setmana. Ara te diré les cançons. Cuando caliente el sol de los panchos. Qué calor d'en Palito Ortega. I el final del verano d'en Leo Dan. Bé, salut per tots, que són bona setmana i fins dissabte que ve. Adeu.
0: Moltes gràcies, Juanita, que passis un bon cap de setmana i un bon estiu. Mos has dit que la setmana que ve t'ha fuit d'escaca, la setmana que ve ja no hi ha programa. És a dir, hi ha programa, un programa que jo faré cada dissabte, però vosaltres descansareu aquest mes de juliol i d'agost. I bueno, jo havia dit que tenien dues versions del Cuando calienta el sol de Germano Rigual i ara, per lo que veig, amb aquesta nova cridant tenim una altra, tres. I començarem a mirar amb ella, en Sotrio Los Panchos, aquest grup tan popular de música de boleros de Mèxic, que també van fer la seva particular versió un parell d'any després, però recordeu que els creadors són els germans Rigual, que escoltarem més endavant. Ara, segona versió, venga, del Cuando calienta el sol, que segurament calentarà el dia que estem escoltant aquest espai.

Bon dia, bon dia, bon dia. Què tal, com estàu? Si heu posat aquesta emissora, vos direm que Ràdio Artà i estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Aquest musical monogràfic de cada setmana des de fa 36 anys.

Aquest tema que acabem d'escoltar l'havia demanat en Javier Valenzuela, era la seva segona cançó. Bon dia una altra vegada, Javier. Eren Radio Futura, aquesta banda de pop rock espanyola dels anys 80 i 90, que estava formats per germans Auserón, en Santiago i en Luis Auserón, varen estar del 79 al 92. Aquesta cançó era una de les seves més populars del 84, aquesta Escuela de Calor. Seguim, saludant en Pep, que viu a Ciutat. Bon dia una altra vegada, Pep. En Pep ha elegit com a segona cançó. Després d'aquesta calor de Radio Futura, anirem a les estacions, dels Baix al Sol. Seasons in the Sun, aquest és el títol d'un gran tema que fa Terry Jacks, un cantant del Canadà, que té en l'actualitat 82 anys ja, fa rock, pop, soft rock o també country. Havia debutat en el 62, aquesta cançó és del 73. Bon tema, Seasons in the Sun, que va ser un èxit als Estats Units i a molts més llocs.

Tornem a saludar en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando. Segona cançó que ha suggerit en Fernando. Una curiosa versió de l'altre tema que hem d'escoltar doble avui, que és Vacaciones de Verano, de Fórmula Quinta, que escoltarem més endavant, però ara una versió per a la pel·lícula que va dirigir en Santiago Segura en el 2023, del mateix títol, forma part d'aquesta banda sonora. Vacaciones de Verano, aquesta cançó i pel·lícula, en aquest cas la farà Nena da Conte, aquesta artista, que és, en realitat Namai Meneses, després de passar per Operació Triunfo, va formar aquesta espècie de projecte musical, està en actiu des del 2005, que fa una personal versió d'aquesta cançó, acompanyada del cantant i DJ Carlos Jean. Aquest tema va sortir, com deia, en el 2023.

Més música mallorquina, com us ha demanat en aquest cas en Miquel Campaner, novament, des de Sant Enllaç. Bon dia una altra vegada, Miquel. El títol, Vent d'estiu, estem a l'any 1997 de l'àlbum Temptacions, i mos farà aquesta banda molt arrelada a Cala Rajada, excedent Géminis, formada per cantant i pianista Simon Pocoví de Vilafranca, i on també van col·laborar amb en Tomeu Peny i moltes vegades l'han acompanyat, era de fet la seva banda en ses actuacions. Tema del 97 que s'estrena dins aquest espai, Vent d'estiu, en

La segona cançó que ha demanat en Andy, bon dia una altra vegada. Andy, mos du novament a la platja, a una platja calma. Aquest és el títol, en una platja calma, que mos farà en Manolo García. Manolo García, Manuel García García Pérez, nascut a Barcelona, cantautor i compositor espanyol, és membre de l'Último de la Fila, que té 70 anys, va debutar en el 80. Aquesta cançó forma part de l'àlbum Para que no se duerma mis sentidos, de 2004.

I avui, una recomanació a nit, a les 9:30, ja en sa fresqueta, per anar a aquest concert que oferirà la formació Red Dogs, aquesta formació de rock, que el cantant és un dels nostres participants a sa ràdio, de tant en tant que en Andreu, mos ho recoman, és davant del teatre, a sa terrassa del teatre, taquilla inversa, una hora i pico de concert, bona música, Red Dogs, a nit, 9:30, a sa terrassa del teatre, avui, dissabte 4 de juliol.

Tornant a saludar a Margalida Sureda, bon dia novament, Margalida. Segona cançó que mos du un altre grup espanyol. Tenim moltes bandes espanyoles i mallorquines avui en aquest espai de les platges, del sol, de l'estiu, de la calor. Aquests són La Guàrdia, una formació de rock que es varen fundar a Granada a primers anys 80, concretament del 83, van estar fins al 97. Després se van retirar 6 anys i des del 2003 van tornar a retomar les actuacions i ara encara estan en actiu. Rock, country, rock, post-rock, cançó que va ser número 1 a Espanya, és una de les seves cançons més exitoses del 90, Cuando brille el sol.

La segona cançó que mos ha demanat na Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria, mos du cap a Itàlia, d'allà és aquest cantant que li diuen Damiano David, que és el cantant que va ser d'aquesta formació Maneskin que va guanyar el Festival d'Eurovisió per Itàlia en el 2021. Ell va estar amb aquesta formació des del 2016 fins al 2024. Ara canta en solitari, cantant i compositor de cançons, té 27 anys, i el tema que mos ha demanat na Maria va sortir l'any passat, el 2025, un àlbum que es deia Funny Little Fears, on trobem aquest tema el pròxim estiu, Next Summer.

canvi d'estil. En la segona cançó que ha demanat de Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita. Bon, anant cap a Argentina, d'allà és en Palito Ortega, veterà, compositor i cantant, i també polític, que ja té 85 anys, també ha estat actor, és productor discogràfic, compositor i director de cinema. Va debutar en el 57, és autor d'aquestes cançons tan populars que aquí a Espanya tothom recorda, Corazón Contento, Te Vas a Enamorar o La Chevecha. El tema que ha demanat en Juanita és del 65, amb aquest títol, Calor. Calor.

Ens hivern el sol no és tan calent com ara, ni molt manco, però aquest és el títol, Sol d'invierno, que mos ha cantat aquesta banda d'Extremadura, que se deien Extremo Duro, precisament, aquesta banda de rock d'en Roberto Iniesta, formats a Plasència l'any 87 i que van estar fins al 2019. La cançó era del 92 i la devia demanar com a la seva segona cançó, en Bernat Di Todes de Ciutat. Bon dia una altra vegada, Bernat. Ara, segona cançó per Nebel Ginard, aquesta parella romàntica que eren i són, perquè ara tornen a estar junts, el Manco Actuant, Albano i Romina Power, una cançó molt popular, on anava a la dècada dels 70, concretament en els 75, canten en castellà aquesta Arena Blanca, Mar Azul.

Hem escoltat aquesta segona cançó que havia suggerit en Maria Luisa Fernández. Buenos días de nuevo, Maria Luisa. Era una veu prou coneguda, la de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, artista, cantant, compositora, productora, ballarina, multiinstrumentista, empresària i actriu de Colòmbia, Shakira. Tema de 2010, Sale el Sol, del mateix àlbum, que va tenir molt d'èxit, per cert, i va tenir un parell de cançons que van ser número 1 a Espanya. Seguim, ara ja vos posaré la cançó que vos heu recordat més, com jo vaig dir el tema de les platges, del sol i de l'estiu i de la calor, etc. És la cançó més demanada en el dia d'avui, concretament 3 persones s'han recordat d'aquesta cançó que escoltaran tot d'una. Na Maria Luisa Fernández, que ja li completaran la llista. Bon cap de setmana, bon estiu, Maria Luisa. Fernando Broncano, bon dia Fernando, tot d'any el mateix. I en Miguel Ángel Ayer, des de Ciutat Miguel Ángel, moltes gràcies tot d'any també aquesta salutació. I se trata de Aquí no hay playa, aquesta cançó, una crítica que feien a Madrid, on en plena moguda madrilenya fan una paròdia de diguent que la capital d'Espanya tindrà tot el que tingui però no té cap platja. Fan referències a, fins i tot a polítics, a la moguda madrilenya, a futbol, etc. Aquí no hi playa la fan de refrescos, aquest en undergroup, formats a Madrid en el 84, a ritme d'escà, i aquesta cançó va ser número 1 a Espanya, aquest 89, una setmana, concretament, el dissabte de Sant Salvador, dia 5 d'agost. Mirau el que són les coses. De refrescos, la cançó estrella en el dia d'avui de les plages. Aquí no hi playa.

I d'aquests eren de refrescos, aquí no hi ha playa. Era Madrid, perquè aquí a Mallorca en tenim, i moltes, això sí, amb molta de gent també a dins elles. M'ho anirem en la segona cançó més demanada en el dia d'avui, en aquest cas empatada amb una altra. N'hi ha dues que han estat demanades per dues persones, ara en posarem una, i els refrescos li vin demanat de tres. Aquesta de dues la mos ha demanada novament en Miguel Ángel Ayer, que acaben de saludar. Molt bon estiu, Miquel Àngel, moltes gràcies. I en Javier Valenzuela, des de Sabadell, que li completant la llista. Javier, gràcies també. Tinguis un bon estiu. El tema, si els refrescos deien aquí no hi playa, ara Rigueira mos diuen vamos a la playa, precisament. Una cançó de l'any 1983 que fan aquest duo italià de música italo-disco. Eren de Turín i eren Stefano Rota i Stefano Righi. Bueno, són popularíssims amb aquesta cançó que va sonar al llarg d'aquell estiu del 83 per tot Europa. Vamos a la playa. Anem?

L'altra cançó que també ha estat demanada per dues persones és aquesta que escoltarem ara tot d'una. L'ha demanada a Magdalena Gili. Bon dia una altra vegada, Magdalena, molt bon estiu. I en Bernat Dito des de Palma. Bon dia, Bernat, molt bon estiu. El tema és Vacaciones de Verano, que hem escoltat en la versió que feien en era Da Conte fa una estona. És una d'aquestes dues cançons repetides en el dia d'avui, però ara escoltant l'original. I l'original eren Fórmula Quinta, aquest grup madrileny de pop espanyol format l'any 67. El cantant és en Paco Pastor, que per cert mos saludarà. Això sí, molt fluixet, que mos hem d'esforçar per escoltar-lo. Moltes gràcies, Paco, abans d'escoltar el tema. La cançó és Vacaciones de Verano, estem a l'any 1972 i és una d'aquestes cançons que varen sonar més d'aquesta formació que estava especialitzada en fer grans temes molt, molt fàcil de recordar, molt comercials. Qui no recorda Seva Maria, La Playa, El Sol, El Mar, El Cielo i Tu, Tengo Tu Amor, Busca Tu Amor, Cuéntame, etc. Ara, Vacaciones de Verano, Fórmula Quinta.

I completant també la llista de Miquel Campaner, des de Serenllaça, Miquel, que passis un molt bon estiu i gràcies. I ho feim amb aquest tema d'en Miguel Rafael Martos Sánchez. Aquest és un nom complet d'aquesta persona, aquest cantant veteraníssim, nascut

I avui, una recomanació a nit, a les 9:30, ja en sa fresqueta, podeu anar a aquest concert que oferirà la formació Reg Dogs, aquesta formació de rock, que el cantant és un dels nostres participants a sa ràdio. De tant en tant que en Andreu us ho recoman, és davant del teatre, a sa terrassa del teatre, taquilla inversa, una hora i pico de concert, bona música, Reg Dogs, a nit, 9:30, a sa terrassa del teatre, avui, dissabte 4 de juliol.

Molt demanat de vacances amb aquest darrer tema que mos ha acompanyat, Vacaciones de 2005, un tema que mos havia demanat a Margalida Sobreda, que li completant la llista. Margalida, moltíssimes gràcies, que passis un bon estiu. I eren els germans Estopa, els germans Muñoz, Calvo, David i José Manuel, de Cornellà de Llobregat, de Catalunya, fan rumba catalana, flamenc, pop, rock, des del 99. Amb gran èxit. Vacaciones és la cançó de 2005 i ara m'anirem cap enrere per escoltar la cançó més repetida en el dia d'avui, versió original d'aquell meravellós Cuando calienta el sol, aquest tema que faran els germans Rigual, que van ser un trio vocal instrumental d'origen de Cuba però afincats a Mèxic i que van estar actiu del 41 en el 94. Eren en Pedro, en Carlos i en Mario Rigual. Aquesta cançó, Cuando calienta el sol, se pot considerar com a la primera cançó d'estiu, tot i que en aquell temps encara no existien aquestes adopcions, aquests noms a Espanya. És un tema que data del 68 i que ha conegut infinitat de versions al llarg de tant d'anys. Cuando calienta el sol l'ha demanat en Madalena Gili. Bon dia una altra vegada, Madalena, que passis un gran estiu. Hermanos, Rigual.

Arribem a completar també la llista d'en Andy. Bon dia, Andy, que passis un gran estiu també i, evidentment, un cap de setmana previ. Holidays in the Sun, aquest és el títol de la cançó que escoltarem, Vacacions en el Sol, un tema que fa una banda de punk formada a Londres l'any 75, considerada com a, la primera, la pionera d'haver començat aquell moviment punk al Regne Unit, eren de Londres. Varen tenir diferents etapes, 75-78, després 96, se van tornar a retirar 2002-2003, diferents. És la banda del malograt cantant i una de les figures més importants de la primera ona punk de la dècada, en Sid Vicious, baixista i corista dels Sex Pistols, des de febrer del 78 fins a mitjans 77 fins al 78, exacte. Sex Pistols fan aquest tema del 77, que vos he dit abans, Holidays in the Sun.

Antoni Taverner viu a Palma. Bon dia, Toni, que tinguis un bon estiu. Només mos ha dit dues cançons i aquesta l'he canviada, però espero que l'hagi acertada, Toni, perquè Antoni, com a dues cançons, mos ha demanat temes dels anys 60. El manco és el que jo penso. La primera era La Playa, de Marí Laforet, i després mos havia demanat un tema que deia d'en Sebastián Yatra, Contigo en la Playa. I la veritat, Toni, és que en Sebastián Yatra no té cap cançó que parli de playa, el manco no l'hem localitzada. Lo que per ventura, per ser coherents amb les teves sol·licituds, segurament com que t'agrada molt la música dels 60, evidentment, ho sé també per altres vegades, l'únic títol que he trobat que veré que t'agradarà és aquest Contigo en la Playa, però que feia un cantant italià que li deien Nico Fidenco, de nom real, Domenico Colarossi, nascut a Roma, mos va deixar en l'any 2022 a l'edat de 89 anys. Va estar del 60 en el 22, feia aquesta música pop. I aquesta cançó, que també va cantar en castellà, se va fer molt famós l'any 1964, títol original, Conté sulla spiaggia, Contigo en la playa, espero que t'agradi, i si no he acertat, disculpa, Nico Fidenco.

més música mallorquina que han tingut avui en aquest programa, que ha estat increïble. Han tingut molt de grups. Un tema que ens ha demanat Nabel Ginard, com a la seva tercera cançó. Bon dia una altra vegada, Nabel, bon cap de setmana i bon estiu. Nabel ens ha demanat aquesta Noche de Verano, que ens ha dit que cantaven Los Jabaloyas. No, i doi, mira, però on és Jabaloyas, aquest grup tan popular de Mallorca i València? No les han tingut avui, sinó que han tingut a Ocifar, a Géminis, a Grupo 15, i espero que no me'n deixi qualcun, i ara tindrem a Los Cinco del Este, perquè la cançó que ens ha demanat Nabel, Noche de Verano, és un tema que van gravar aquesta formació de Cala Millor de l'any 1965, una composició de Roberto Fernández, un compositor i cantant argentí. Los Cinco del Este van ser aquest gran grup popular que juntament amb Grup 15 o Los Jabaloyas de la dècada dels 60 especialment. Tot i que van estar actius del 62 al 87, Joan Fons, Tomé Bolivé, Toni Fons, Martí Gomila, Pep Alba o Toni García, que també va ser cantant de Grup 15, ha estat en sort 2. Salutacions per tots ells, anem amb aquesta Noche de Verano de Cinco del Este.

La tercera cançó que ens ha demanat en Maria Mestre. Bon dia una altra vegada, Maria, bon cap de setmana i bon estiu. Mos du a recordar la recreació dels anys 50 gràcies a una pel·lícula del 78 inolvidable que se deia Gris, un tema que protagonitzava John Travolta i Olivia Newton-John, malograda artista i cantant i actriu, volia dir. Varen fer un parell de temes de gran popularitat. La cançó que mos ha demanat na Maria pertany a aquesta banda sonora. Estem en el 78. Summer Nights, nit d'estiu, canten a dueto John Travolta i Olivia Newton-John.

I vos torno a recordar aquest concert que tindrà lloc davant el teatre, la terrassa de la cafeteria, càrrec de Red Dots, aquest grup de rock a les 9:30 en taquilla inversa, on el cantant és n'Andreu, cantant artenenc d'aquí i que ha participat en aquest programa dissabtes a la ràdio, com diuen, molta més. A nit, 9:30, Red Dots, davant el teatre, la terrassa de la cafeteria.

Tercera cançó que ha demanat Juanita Ginart. Molt bon cap de setmana, Juanita. Bon estiu també per tu. Mos du cap a Argentina. D'allà era Leopoldo Dante Tevez Coronel i conegut artísticament com a Leo Dan, aquest cantant, compositor i actor que mos va deixar el 2025, l'any passat a l'edat de 82 anys, havia estat actiu del 63 en el 2025, encara cantava. Cantant, compositor i actor, aquesta cançó ja és de la dècada dels 70 al final del verano, concretament del 75, Leo Dan.

I acabarem avui aquest programa amb una cançó que se titula In the Summertime, a l'estiu, un gran tema de l'any 1970 que va ser número molt de països i que mos farà Mungo Jerry. I Mungo Jerry no era un cantant solista, sinó que era un grup de rock britànic creat a principi del 70, precisament fent pop, folk, blues, skiff, country, pop rock, soft rock, etc. El cantant, líder i fundador és Ray Dorset, aquest artista que després, degut a aquest èxit de Summertime, en varen tenir moltes més cançons, concretament en el 71 serà el número 1 a Espanya, amb un altre tema que se deia Baby Jump, però aquest In the Summertime va ser número 1 a mitja Europa. Espanya no va arribar exactament a su, però el va rossar, però va sonar moltíssim aquell estiu del 70. Cançó que mos ha demanat en Pep, des de Ciutat. Pep, bon dia una altra vegada, que passis un gran estiu, i aquí tenim a Mungo Jerry.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio, de la calor, de l'estiu, de les platges i de les vacances. Gràcies per participar, per col·laborar, gràcies per escoltar. Molt despedim amb aquestes participacions actives vostres la primera setmana després de la fira de setembre. Ara aquest juliol, el que manca de juliol i tot agost, la primera setmana de setembre, jo hi seré amb els meus propis programes, que espero que vos entretengui el manco. Serà a lo millor una miqueta més curt o no, perquè com jo m'hi poso després, els arribo a fer com sempre. Però vos acompanyaré amb bona música, amb la intenció de distreure-vos en aquests dos mesos de calorassa. Gràcies, gràcies, gràcies. Que passeu un bon estiu. Disculpeu, ja tens la veu enganxada, com sempre, en els canvis de temperatura, ventiladors, calor. Que passeu un gran, gran, gran estiu. Moltes gràcies. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu, fins la propera. La setmana que ve, espero que hi sigueu el manco escoltant, el manco una estona. Gràcies.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romeguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferrant fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Jo sóc Marga Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

0: I bé, començam aquí, que és el programa d'avui de Capvespres a Ràdio Horta, amb un petit gran problema tècnic, que és que se n'ha anat el llum. Crec que me sentiu, si no, en tot cas, enregistram això pel que pugui ser, i per qualsevol cosa, en aquest cas, anem fent programa fins que puguem, fins que els mecanismes d'energia, de quanta energia, mos permetin. Així que si de cop mos deixeu d'escoltar, que sapigueu simplement que és per aquesta qüestió. Estan ja avisat el personal que pertoca, però en breu, quan dic, han de venir a mirar-ho. Mentrestant, anem fent programa. I avui, com toca, en aquest cas, el representant del Partit Popular d'Horta i la Colònia de Sant Pere, tenim ja aquí en Miquel i en Joan. En Joan i en Miquel, també, indistintament. Benvinguts a tots dos aquí a Ràdio Horta Municipal. Benvingut, Joan, i benvingut, Miquel.
1: Bones tardes i caloroses tardes.
2: Sí, hem de dir perquè és un dia, bones tardes.
0: Sí, per dir alguna cosa.
2: És un dia, no res més, eh?
0: Massa greu. Però...
2: si deim bones tardes és perquè hem de dir. Així mos ho ensenyarem, però estar aquí de dins, venir en el espai de Ràdio Horta Municipal, 37 graus a sombra, arribar a l'estudi estudi de Ràdio Horta Municipal i tenir l'aire condicionat apagat,
1: romput.
2: Això ha romput,
0: sí.
2: Més ben dit,
0: sí, cap problema.
2: Això és una sauna, això no ha dret, això és la primera queixa. La segona és que ja han passat un mes més, només un mes, són 30 dies, a 31 dies, però això en la calor que fa, en la sequedat que hi ha, i veure que estem en revoltat de combustible, això escarrufa.
0: Yeah.
2: Si amb un lloc que de cigarro se pega foc per aquí, pot ser molt grave, perquè estic en revoltat.

0: són qüestions que en aquest cas fa temps i és tot l'edifici que fins i tot ara sense llum intentem aguantar sent que sigui. El primer punt de sort de dia, aprovacions d'actes, imagino que res a comentar d'actes de sessions anteriors, imagino que res, el punt número 1.
1: Sí.
0: Després sí que el punt número 2 ja sí que fa referència al tema de l'expedient de contratació dels serveis de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància a l'Ajuntament d'Artà.
1: Sí, això és la contratació per lo que diu, aquest expedient, un expedient per la gestió del servei públic a la primera infància d'Artà. Arigam és que la persona a l'empresa que agafi sigui així com cal, i nosaltres vam votar a favor.
0: Després, punt número 3, aprovació, si escau, de l'expedient de reconeixement associat de crèdits, juny 2026, aquesta sèrie de factures que darrerament, més a més, passen per plenari.
1: Nosaltres, normalment, en aquests ofis, les votem perquè consideram que feina feta serà i el més aviat possible. Fins aquí, tot correcte. Però aquest mes, a dins d'aquests opis, hi ha una sèrie de factures que nosaltres encara no les tenim clares. No les tenim clares perquè hi ha factures d'aquest festival, d'aquest Culdei, que hi ha factures de tota classe per a aquesta gent. Hi ha factures de viatges, de les maletes, de dormir, crec que també del menjar, i llavors també hi ha un vals que, si bé les poden compartir, no les entenem gaire, que és un val que se va fer en el Sàhara. Nosaltres ho veiem bé per una banda, però el trobem veiem bé, que es balla i segona ballesa a número 2 de PSOE se'n vagin en el Sàhara, ho veiem molt bé. O sigui, defensen el que ells pensen. Però a veure, però el que no mos cau tan clar és que mentre ells se'n van a apoyar a Sàhara, hi ha el president del govern de Sánchez que aprova apoyar Marroc. Ni més ni manco, i fins aquí podrien xerrar.